0: son las 10.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Posiblemente a los sábados tarde le falte algo. El ingrediente musical que necesitan los sábados te lo pone Iván Abril. No vas a parar de bailar, vas a notar que el fin de semana es auténtico. Sábados de 7 a 9 de la tarde con Iván Abril.
6: Báilate la mejor música que puedas imaginar.
5: Iván Abril, sábados de 7 a 9 de la tarde en On Amar FM.
2: Cada fin de semana marcamos el ritmo.
3: On Amar FM.

0: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
1: Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 1736 o entra a espaiànima.com.

0: Álvaro Soler i Jennifer López
1: compartien amb nosaltres aquesta cançó, El mismo sol, d'aquests èxits inoblidables ja dins de la carrera segurament d'Álvaro Soler, que el va rellençar la fama. I des d'Ona Mar continuem amb més i més cançons per dir-te que això és casa teva i també casa meva, la dels Catarres també, per què no dir-ho?

0: Forats Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva. Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería.

Ai, Camila, Camila, amb els tiets i Estopa. Així de rumbero se'n sentia amb aquesta hora del matí. Passatge 11:45 del migdia, en 5 minuts. 11:35 des d'Ona Mar. Més i més cançons amb Dani Fernández i Yarea, que junts ens portaran aquesta No dejaré de abrazarte. Doncs mira, ens abracem i gaudim amb la seva música.

0: son las 12. Las 12.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
2: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Una Mar FM.

l'efecte papallona als Doctor Prats. També ens alegren la vida, ens alegren també un dissabte que sempre ve bé. Així, de bé, gaudim nosaltres també d'aquesta jornada, d'aquests 25 graus que ara ens acompanyen des de la ciutat de Badalona, ara mateix, i des d'aquí, des de la ciutat de Badalona, també nosaltres, Ona Mare FM, amb Duncan Duncan.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: And you can dance.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En ProAltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. ProAltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Tenemos la música perfecta para cada momento.
5: Con Amar FM.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró.

0: Son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo. Bonamar. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bonamar FM.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: son las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: mal de la setmana.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM.

Doncs bé, això em recorda molt els anys 80 quan posava cançons de Todd Terry, Farley Jackmaster Feng, Steve Silk Harley, etc, etc, dins l'anomenat The House Sound of Chicago. Ara actualment en el House està tornant el que és als 90s. Més endavant escoltarem una cançó norentera, però molt nova, un remix de Testify, senyor DJ Lima i senyor David Bass de les Filipines, eh? Molt bé, doncs, res, anem a començar, o millor dit, a continuar el programa.

0: dignar-me a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

atenció a això que sona brutal per la vostra festuqui. Chapter Amberts, això es diu Hands Up. Hands Up i Volumen Up.

0: Ara he pecat. He escoltat reggaetó i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El reggaetó entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House.

0: via Instagram a l'usuari Jordi Casas G. Tot junt, Jordi Casas G. Estàvem sentint un tema que vaig presentar com a novetat als anys 80.
1: Als anys 80!
0: Efectivament, senyor Casas Major, anys 80, quan sonaven Mix Masters amb una cançó que es deia In the Mix. Ara l'han titulat My Life is a Disco amb Mellizos. Hi ha una mica de Lisa and Just Jill per un altre tema que ens han enviat en format promo i, per tant, és nou. Això es diu Back in the Day.

bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

general, sinó hi ha uns senyors que els agrada comprovar la capacitat pulmonar de la gent i altres coses. Bé, us deixo amb Revival House Project amb la veu directament de Annelisa La Mola, com la televisió aquella del Vallès. Això es diu Music in Me. Apa, salutacions, Jordi Casas. Jordi Casas House.